Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràcies, Jacob. Gràc